0: Madrugadão Gazeta FM.
1: Tá ligando pro seu namorado, só tá desligado. Tá errado, tá errado.